agafa una mica pel fons, després et puja i és el foc. Espera que t'obri la rampa

engrapat damunt la vorera, com una flor de la marea. I ara et prenc en el meu cometa, amb el teu ventre cap a terra. Al Labrador hi dormirem, amb els seus rems que abraçarem. La teva petxina, la tra...

voldria que fos com ahir, la llum de la tarda. Voldria saber si és veritat

pues Massany, i dones bon dia, i les tres padres nostres, i li dicen que llum. I quan me despedeix, sempre li dic, si vull una cosa, un salta, li deman, i al final li dic, ajuda-nos que trobis que fa més falta de sa família, perquè quan en tenim un que no està bé, tenim un altre. I després sempre li dic que li digis que estigui en gent que se l'estima, res més.